mélòó la fẹ́ sọ, mélòó la fẹ́ kà nínú ore tí bàbá yẹn ṣe. Mélòó la lè sọ gan, mélòó la lè kà.